0: Bona vesprada. En les Corts està en marxa el debat de política general, el primer que afronta el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, i que és també l'últim de la legislatura.
1: En 2023, els valencians triaren un projecte de canvi. Jo el vaig arreplegar fa 10 mesos, però no canviar el rumb, el ritme ni la paraula donada.
0: Així ha començat la seva intervenció, ha seguit parlant de la reconstrucció després de la dana de diàleg, ha agraït a Vox el seu suport i pel que fa a la vivenda ha fet un primer balanç del pla Vive. També està traient pit d'acords aconseguits amb col·lectius com ara els bombers forestals o els docents. El cap del Consell no té límit de temps, encara que no s'espera que arribi a les 5 hores de Carlos Mazón l'any passat. Tornarem a les Corts i ens farem ressò dels anuncis que puga deixar esta compareixença i les reaccions, per supost, de l'oposició. Més coses, la Guàrdia Civil de Castelló ha investigat en l'última setmana dos homes com a presumptes autors d'una simulació de delicte en les localitats de Vinaròs i Almassora, ja que suposadament van denunciar haver sigut víctimes de robatoris amb violència i intimidació. La Guàrdia Civil recorda que simular ser víctima d'un delicte o denunciar falsament uns fets pot constituir un delicte que porta aparellada responsabilitat penal. I a les 3 de la vesprada a València, el ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, presideix la inauguració del Congrés Europeu de Cambres de Comerç, que se celebra en el Palau de la Música. I esta vesprada, a les 6 i mitja, a València, també el Col·legi Oficial d'Arquitectes de la Comunitat presenta l'informe tècnic l'àrea metropolitana de l'Horta de València. I al CIRA, a l'Hospital de la Ribera, concentració este matí convocada per la Plataforma per la Defensa i Millora de la Sanitat Pública d'este Departament de Salut per a reclamar la millora del sistema públic.
2: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.

0: Cos investiga el asesinato como un posible caso de violencia masclista. Onda Cero, Marina Baixa, Ana Climent.
1: El principal detingut, parella sentimental de la víctima, està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi. Raquel Carpio, portaveu de la Policia Nacional a Alacant, detalla els fets.
2: Según las primeras pesquisas, el detenido acabó con su vida en su domicilio y posteriormente trató de deshacerse del cuerpo con la ayuda de los otros dos implicados, trasladándolo a una zona rural entre las localidades de Benidorm y Finestrat.
1: La víctima, d'uns 33 anys, encara no ha sigut identificada oficialment. La investigació continua oberta i els tres detinguts passaran a disposició judicial en les pròximes hores.
0: Gestió i pressupost. Ho ha repetit diverses vegades el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en el seu discurs del debat de política general de les Corts, el primer que afronta i que ha començat minuts després de les 12 i continua a estora. Un discurs que està centrant el cap del Consell en el balanç de les mesures posades en marxa des que va assumir el càrrec fa 10 mesos i en el seu, ha dit, pla de futur amb 55 iniciatives i un degoteig d'anuncis. Ramon Pérez.
3: Sí, començant per la sanitat, amb el pla Avancem Salut, amb 2.500 milions per a, entre altres coses, incorporar més de 2.000 llits hospitalaris entre enguany i 2028 a les tres províncies. Seguint per educació, avançant la creació d'un pla de reforç de les assignatures de matemàtiques i llengua o una llei de ciència. I quant a serveis socials, una nova renda valenciana d'inclusió que entrarà en vigor el 20 d'octubre o la creació de més de 2.000 places residencials. I pel que fa a la vivenda, Pérez Llorca s'ha referit al seu discurs al cas de Mari Carmen, la dona de 87 anys desnonada la setmana passada a Madrid per a carregar contra les polítiques de l'esquerra i per a anunciar mesures relacionades amb l'habitatge.
4: Les anuncio que vamos a sacar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros. Quiero anunciarles que la Generalitat va pagar un seguro a los propietarios de vivienda vacía para garantizarles que cobren alquiler siempre que el precio sea asequible. Es una medida que respeta la propiedad, que no obliga a nadie, que reduce el miedo del propietario a poner su casa en alquiler y que crea una nueva oportunidad para un inquilino.
3: Ha promès, a més, subvencionar 1.000 euros per a despeses de notària, registre i gestoria en la compra del primer habitatge per a joves menors de 35 anys. Pel que fa als impostos, quota zero per a nous autònoms durant 2 anys, 4 en el cas dels joves, rebaixa del 10% en el cànon de l'aigua o una nova reforma del tram autonòmic de l'IRPF, així com una nova elevació del mínim exempt de l'impost sobre patrimoni. En matèria d'emergències, Pérez Llorca ha anunciat 2 noves línies d'ajudes, una primera de 23 milions d'euros per a àrees industrials afectades per la Dana i una segona, que és la més avoltada, de 200 milions per a que els municipis reduïsquen el seu risc d'inundacions locals.
4: Será importante la creación de un fondo especial de 200 millones de euros para llevar a cabo las obras y sistemas que reduzcan el riesgo de inundaciones y mejoren el ciclo integral del agua. Vamos a publicar una nueva convocatoria de ayudas contra las riadas para áreas industriales con un presupuesto de 23 millones de euros y que se materializarán antes de que acabe el año.
3: També s'ampliarà la central actual del 112, s'impulsarà un conveni col·lectiu únic per als diferents cossos de bombers i s'aprovarà el primer pla autonòmic de seguretat i convivència. I de la cultura, la Generalitat declararà 2028 com any Blasco Ibáñez i ampliarà el pla autonòmic de restauració d'edificis històrics.
0: Pérez Llorca ha començat el seu discurs lluint algunes mesures complides des que va arribar a la presidència de la Generalitat, com deien fa 10 mesos.
3: Ha reivindicat, d'entre altres, el pacte amb els bombers forestals o els acords amb sindicats educatius.
4: Vull deixar una cosa ben clara, perquè més que una convicció és un fet. El canvi que el Partit Popular va prometre en 2023 continua, sense desviar-se ni fer cap pas arrere.
3: Pérez Llorca ha presentat aquestes i altres d'aixes 55 iniciatives en total, assenyalant que són un projecte per als pròxims anys, mentre això sí, segueix sense confirmar-se el seu nomenament com a candidat del PP per a les eleccions autonòmiques de l'any que ve.
0: I esta vesprada serà el torn, Ramon, per als partits a l'oposició que auguren que este serà l'últim debat de política general amb el PP a la Generalitat.
3: Sí, el Partit Socialista considera que l'actual govern valencià no està donant resposta a les necessitats ciutadanes i s'autoreivindica indica com a alternativa de govern. La seva secretària general, Diana Morant, assegura que ells, els socialistes, estan preparats per a tornar a la Generalitat.
5: Que la gente le quita el sueño, pues una enfermedad, no poder pagarse una vivienda, a la gente le quita el sueño y la educación de sus hijos, y a eso es a lo que nosotros le vamos a poner toda la atención y vamos a recuperar la Generalitat Valenciana para las personas.

0: que le importa a las personas, como contraposición y como alternativa a este consejo que, vuelvo a repetir, está agotado.
1: També s'autoreivindica com a alternativa de govern Compromís, que valora que el PP només atén a les peticions de Vox. Joan Baldoví, síndic dels valencianistes, avança que l'educació, la sanitat, la vivenda o les emergències seran algunes de les seues línies mestres.
2: Només cal anar a un ambulatori, només cal eixir al carrer, només cal anar a una escola. Els valencians avui vivim pitjor que fa un any i que fa tres anys. Este poble no mereix este govern i hi ha alternativa, el canvi és possible. I Compromís és l'alternativa.
1: I Vox, també a l'oposició, encara que soci parlamentari del PP, avança que centraran la seva intervenció al debat al voltant de la prioritat nacional, la lluita contra el que consideren inseguretat o una baixada d'impostos.
3: El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha reiterat que no va mentir en la seva anterior compareixença en la comissió que investiga la Adana en el Congrés i que tampoc ha mentit davant la jutgessa de Catarroja. Ho ha dit durant la seva segona compareixença ja en la comissió, en la que ha reconegut que la gestió de l'emergència va ser un desastre. Amparo Sánchez.
4: Recordar que la jutgessa ha posat en dubte el testimoni de Mompó, que manté que representants en el CECOPI no disposaven d'informació sobre la situació del Barranc del Pollo i que tot l'interès estava centrat en Forata. Ha reiterat que va faltar molta informació que ara sí coneixem y que s'anaven prenent decisions sobre la marxa.
5: Faltó la información que nos hiciese ver lo que posteriormente pasó. Y en ningún momento me pasó por la cabeza que terminaría pasando lo que pasó. Que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre la gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca. No me creí que ningún valencià, des que estem allí, no ferem tot lo que estava en les nostres mans per ajudar a les nostres veïnes i els nostres veïns.
4: Ha recordat que va ser ell qui va destapar l'hora a la qual va arribar l'expresident Carlos Mazón i que no ha canviat la seva versió sobre este tema. Sobre la seva reacció en torn de l'enviament de les alertes, ha insistit que es va deure a totes les circumstàncies viscudes al llarg de la jornada i perquè entenia que no podia costar tant d'enviar-lo. Ha afirmat que ningú va demanar retardar-lo. Esta vesprada compareix de nou en la comissió del Congrés l'exconsellera d'Emergències, Salomé Pradas.
3: I Comissions Obreres lamenta la pèrdua salarial que està patint 1.276 treballadors de 6 centres públics de menors de la Comunitat Valenciana gestionats per entitats privades davant la falta de licitació per part de la Generalitat de les concessions. Una situació que asseguren també repercutís negativament en els 3.700 menors als que atenen.
4: Este incompliment ha derivat fins al moment en unes pèrdues salarials pròximes en torn als 9.294.000 euros. Julio Fernández, responsable del sector d'infància de Comissions Obreres, reclama que isquen les licitacions perquè alguns contractes exporten caducats entre 3 i 8 anys.
6: No puede haber ningún tipo de incremento salarial ni de aumento de costes o de actualización de precios para las entidades que gestionan estos centros porque no hay nuevo contrato de licitación. Entonces, dentro del anterior gobierno había un proyecto de reversión pública que con el actual gobierno se olvidó.
4: Els afirma que els serveis jurídics del sindicat estan valorant diferents opcions davant els tribunals per a demanar l'incompliment de la llei.
3: Pel que fa a l'oratge, contar que a les 3 de la vesprada s'activa l'avís groc per pluges que poden anar acompanyades de tempesta a l'interior sud de Castelló i a l'interior de València, de la província de València. Un avís que canviarà a taronja esta pròxima nit a partir de les 12 pel que fa a l'interior nord de València i sud de Castelló i que s'allargarà almenys fins les 6 de la matinada. Pel que fa a les temperatures, ja ho veuen, els termòmetres marquen mínimes encara de 20 graus en les 3 províncies i màximes un poc més baixes de 30 graus, però encara entre 27 i 29. Ho deixem així. Bona vesprada.
7: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
8: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. La acampada de sol no tiene la magnitud que la protesta pacífica del 15M cuando la sociedad española se ahogaba en una profunda crisis económica. No es lo mismo aquel movimiento pacífico que terminó malogrado y difuminado, pero la evocación de aquella imagen es inevitable. El hartazgo y la indignación ante la crisis real de la vivienda con alquileres insoportables y ciudadanos que se sienten maltratados por el Estado le ha estallado en la cara al gobierno que lleva gobernando 8 años y que sigue estando desconectado de la realidad. No se entiende de otra manera que el presidente se haya montado hoy un acto propagandístico con pisos públicos en Barcelona en plena protesta social en la calle y en medio de la rabia lícita y comprensible contra la política de vivienda de su gobierno. Como tampoco se entiende que una vicepresidenta aspire a sacar tajada de

0: En Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: ¿Qué tal? ¿Com estan? Molt bona vesprada i benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Fins les 3 de la vesprada tenim mitja horeta de ràdio per davant per a parlar de moltes cosetes. Farem de seguida un repàs a l'actualitat informativa, si és que s'incorporen ara. Els fiquem al corrent del que és notícia avui a la comunitat. I avui és dilluns també de Onda Trending. Saludem ja a Mira Fernández. Què tal, Mira? Bona vesprada.
2: Hola, xicas, com estàs?
1: Molt bé, Andrea Gut, bona vesprada.
3: Què tal? Bona vesprada, companyes.
1: Avui tenim un Onda Trending de molt de cinema, no? Anem a parlar de molt de cinema en l'Onda Trending d'avui. Perquè tu has anat al cinema i vols comentar algunes coses. Sense fer molts spoilers ni...
2: No, però bueno... Comentando siempre lo que ya se está viendo en redes. A ver, yo he tenido un fin de muy charca, que también lo contaremos, porque claro, ir a ver La Bola Negra en su estreno, pues yo charca. Más charca no he podido ser este fin de semana. Y fotito, en el cine, obvio. Pero bueno, sí, hablaremos un poco también de las sensaciones y de, oye, la enhorabuena.
1: Lo que has estado viendo por redes y sí.
2: Y sí, claro.
1: Bé, pues de seguida parlem d'això, però...

0: La Vall d'Almonacid, un xicotet municipi de l'interior de la província de Castelló amb quasi 300 habitants. Però si és el cas, no és només teoria. Fede Llorca ha instal·lat allí la seva vida. Ha apostat personalment pel món rural, per tot el que ofereix tranquil·litat, comunitat i un contacte directe amb la naturalesa que assegura també és qualitat de vida.
1: Toda la vida he tenido mucha conexión con la naturaleza y con la montaña. Pero una de las cosas que más nos sorprendió, personalizar a todas las personas. Todas las personas tienen nombre y todas las personas tienen su relato, su historia. Y esa proximidad es algo que es único. Yo cuando paseo al perro a las 7 de la mañana por Vall d'Almonacid, saludo a más gente cuando lo paseo por carrer.
0: A través d'un enfocament innovador, analitza els ecosistemes socials, mediambientals i econòmics per a dissenyar solucions reals adaptades al territori. La clau està en l'experimentació. Projectes pilot que es desenrotllen en un Living Lab, un laboratori viu, on les idees es proven abans d'estendre's tres municipis amb reptes similars.
1: Todos los apartados, ecosistemas sociales, ambientales y económicos que pueden haber en un pueblo. Y de ahí van añadiendo este proyecto de valorización del patrimonio, acercando a las personas y aprendizaje y colaboración con la UGI.
0: A la Vall d'Almonacid, estas iniciatives ya están en marcha, projectes que busquen dinamitzar la vida en el municipi sense perdre l'essència rural. Però el treball no es deté així. Un dels projectes més recents, la creació i millora d'albergs flexibles en la zona. Espais pensats no sols per atraure visitants, sinó també per a generar activitats econòmiques i connectar a les persones amb l'entorn natural.
1: Un lugar d'acogida, de cuidados para personas con una necesidad. Luego será para personas que pasen por el municipio, que necesiten una estancia corta en el municipio, pero que van a dejar algo, por ejemplo, una familia que quiere conocer el municipio por el tema de la escuela y quieren conocerlo, pues pueden estar dos meses en esa vivienda y mientras tanto buscar un sitio para alquilar o personas, por ejemplo, nosotros estamos trabajando ahora mucho con las universidades a nivel de investigación, con becas, con alumnos y tal, pues que tener un sitio para alojar a esta gente. Y por último, al final de todo será el turismo.
0: La idea és que aquestes experiències servisquen com a model, que el que funciona a la Vall d'Almonacid puga replicar-se en altres pobles amb desafiaments similars, perquè el futur del món rural, asseguren, passa per innovar sense perdre la identitat i fer-ho des del xicotet per a aconseguir un impacte molt major.

0: puntos y tras llegar a boxes había otro masajista que cuidase de sus castigadas piernas.
1: ¡Qué gran historia! Gracias, Félix.
0: Hasta mañana.
1: Se quedan 20 minutos con La Brújula en su emisora de Onda Cero.
2: La Brújula, Marta García Ayer.
3: La Brújula Comunidad Valenciana, Ramón Pérez.
4: Va a assassinar-la, va a esquarterar-la i va a cremar el cadàver. Tot presumptament, clar, perquè la investigació encara està oberta, però és una realitat. Ha succeït en les últimes hores entre Benidorm i Finestrat. Es creu que és un nou cas d'assassinat masclista a casa nostra. La Policia Nacional ha detingut tres persones suposadament implicades amb el crim. Bona vesprada, gràcies per triar-nos en este dilluns molt polític. Ha arrencat avui i continua en estos moments el debat de política general d'enguany amb el president de la Generalitat celebrant la seva gestió i l'oposició d'Esquerres confiant en el canvi a les eleccions de l'any que ve. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez, així que amb el seu treball també comencem. Han detingut a Benidorm tres homes per la seva presumpta implicació en la mort violenta d'una dona i el posterior traslladament del seu cos en un assassinat que s'investiga ja com un possible cas de violència masclista mortal ací a casa nostra, un nou assassinat masclista. Ha acabat fa només uns minuts l'escorcoll de la vivenda a la qual haurien tingut lloc els fets, escorcoll que ha durat 5 hores i al qual ha estat present el presumpte implicat en els fets. Onda Cero Marina Baixa, Ana Climent.
5: El principal detingut, parella sentimental de la víctima, està acusat d'un presumpte delicte d'homicidi. Raquel Carpio, portaveu de la Policia Nacional a Alacant, detalla els fets.
6: Según las primeras pesquisas, el detenido acabó con su vida en su domicilio y posteriormente trató de deshacerse del cuerpo con la ayuda de los otros dos implicados, trasladándolo a una zona rural entre las localidades de Benidorm y Finestrat.
5: La víctima, d'uns 33 anys, encara no ha sigut identificada oficialment. La investigació continua oberta i els tres detinguts passaran a disposició judicial en les pròximes hores.
4: Gestió i pressupost. Ho ha repetit diverses vegades el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca. Gestió i pressupost, el seu discurs del debat de política general d'enguany, és el primer que ha afrontat i que ha durat vora 2 hores al migdia. Un discurs centrat en el balanç de les mesures posades en marxa des que va assumir el càrrec en substitució de Mazón fa ja 10 mesos i en el seu, ha dit Pérez Llorca, pla de futur amb 55 iniciatives i un degoteig d'anuncis que repassem amb Núria Moreno.
7: Pel que fa a la sanitat, amb el pla Avancem Salut ha avançat 2.459 milions per a, entre altres, incorporar més de 2.000 llits hospitalaris entre 2026 i 2028 en les tres províncies. En educació, avançant la creació d'un pla de reforç de les assignatures de matemàtiques i llengua i pel que fa a serveis socials, una nova renda valenciana d'inclusió que entrarà en vigor el 20 d'octubre. I pel que fa a la vivenda...
8: Les anuncio que vamos a sacar una nueva convocatoria de ayudas al alquiler por valor de 60 millones de euros. Quiero anunciarles que la Generalitat va a pagar un seguro a los propietarios de vivienda vacía para garantizarles que cobren alquiler siempre que el precio sea asequible. Es una medida que respeta la propiedad, que no obliga a nadie, que reduce el miedo del propietario a poner su casa en alquiler y que crea una nueva oportunidad para un inquilino.
7: Quant als impostos, quota zero per a nous autònoms durant 2 anys, 4 en el cas dels joves, rebaixa del 10% en el cànon d'aigua o una nova reforma del tram autonòmic de l'IRPF. En matèria d'emergències, Pérez Llorca ha anunciat 2 noves línies d'ajudes, una primera de 23 milions d'euros per a àrees industrials afectades per la Dana i una segona, la més avoltada, de 200 milions per a que els municipis reduïsquen el seu risc d'inundacions locals.
8: Serà important la creació d'un fons especial de 200 milions d'euros per a llevar a cabo les obres i sistemes que reduzcan el riesgo d'inundacions i mejoren el ciclo integral de l'aigua. Vamos a publicar una nueva convocatoria de ayudas contra las riadas para áreas industriales con un presupuesto de 23 millones de euros y que se materializarán antes de que acabe el año.
7: S'impulsarà un conveni col·lectiu únic per als diferents cossos de bombers i de la cultura. La Generalitat declararà 2028 com a any Blasco Ibáñez. Pérez Llorca aprofita també per a fer balanç de la seva gestió.
8: Vull deixar una cosa ben clara, perquè més que una convicció és un fet. El canvi que el Partit Popular va prometre en 2023 continua, sense desviar-se ni fer cap pas arrere.
7: Assenyala que és un projecte per als pròxims anys, mentre segueix sense confirmar-se el seu nomenament com a candidat del PP per a les eleccions autonòmiques de 2027.
9: Un debat de política general el d'enguany molt en clau electoral, efectivament, per la proximitat de les eleccions autonòmiques que, recordem, seran l'any que ve. El Partit Socialista considera que l'actual govern valencià no està donant resposta a les necessitats ciutadanes. Han presentat un seguit de propostes autoreivindicatives

0: Eleccions seran molt més que unes eleccions. Serà l'oportunitat de fer justícia davant dels que volen imposar la impunitat i l'oblit.
1: I Vox, també a l'oposició, encara que soci parlamentari habitual del PP, ha demanat al president de la Generalitat més prioritat nacional. José María Llanos n'és el seu síndic.
2: Hemos dado pasos importantes incorporando por primera vez en una ley presupuestaria la prioridad nacional, que, señor presidente, ha sido la base para que se haya cerrado el apoyo a los presupuestos por parte de Vox. Y no le hemos oído hoy decirlo ni una sola vez.
1: I com sol ser habitual, s'han produït algunes concentracions a les portes de les Corts, aprofitant, coincidint també el debat de política general. En esta ocasió, els treballadors i les treballadores de 6 centres públics de menors de la Comunitat Valenciana, centres gestionats per entitats privades que denuncien pèrdua salarial davant la falta de licitació per part de la Generalitat de les seues concessions. Amparo Sánchez.
3: Este incompliment ha derivat fins al moment en unes pèrdues salarials pròximes en torn als 9.294.000 euros. Julio Fernández, responsable del sector d'infància de Comissions Obreres, reclama que isquen les licitacions perquè alguns contractes porten caducats entre 3 i 8 anys.
4: No puede haber ningún tipo de incremento salarial ni de aumento de costes o de actualización de precios para las entidades que gestionan estos centros porque no hay nuevo contrato de licitación. Entonces, dentro del anterior gobierno había un proyecto de reversión pública que con el actual gobierno se olvidó.
3: Afirma que els serveis jurídics del sindicat estan valorant diferents opcions davant els tribunals per a demandar l'incompliment de la llei. El 14 d'octubre es reuniran amb els responsables de la Conselleria de Serveis Socials per a saber en què punt està la renovació dels contractes caducats.
5: Tal vez todavía no sabes si este es el trabajo de tu vida. Si apuntarte al gimnasio, si lo vuestro va en serio, o si deberías darle otra oportunidad a la lactosa. Bueno, probablemente no sepas ni qué cenar esta noche. Tranquilo, no tienes por qué tenerlo todo claro. Pero la actualidad, sí. La brújula, con Marta García Ayer. Todas las tardes a partir de las 7 y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
6: La brújula Comunitat Valenciana. Ramon Pérez.
1: Són ara mateix les 7 i 28 minuts de la vesprada. Les víctimes de la Dana són des d'avui una més, 233. La jutgessa que investiga la gestió de la catàstrofe admet com a víctima la mort d'una dona de Catarroja que va faltar un mes després de les inundacions per una hemorràgia intracranial derivada alhora d'un hematoma causat per una caiguda que la víctima va patir a sa casa a conseqüència precisament de l'entrada d'aigua. Esta vesprada ha comparegut a la Comissió de la Dana del Congrés dels Diputats Salomé Prades, consellera d'Emergències el dia de la Dana i una de les dues persones imputades fins ara a la investigació judicial. Prades s'ha negat a declarar al començament, però segons ha avançat la compareixença, sí ha parlat i ho ha fet per a insistir en la seva versió, en que ningú no va informar sobre el barranc de Pollo i en que el màxim responsable n'era la Confederació Hidrogràfica del Xúquer.
7: Cuando iniciamos el CECOPI, la Confederación nos estaba diciendo que iba seco. El CECOPI se convocó por Utiel Requena, porque ya habían inundaciones, como marca el plan. Acto seguido, solo iniciarse el CECOPI, nos pusieron el foco en Forata, lo cual conllevaba que el señor Polo, como presidente de la Confederación o a quien hubiera designado, tendría que haber estado presente en el CECOPI y aún lo estamos esperando.
1: Esta és la seua veritat i no una altra, diu Salomé Prades, que avança que manté i mantindrà esta versió per ella i per respecte a les víctimes de la Dana amb les quals assegura haver parlat.
7: Jo me tinc que ratificar en lo que ja he dit en el juzgat perquè jo vaig viure el que vas viure. No puc canviar ni una coma, no vull tapar a ningú. Vull que se sàpiga la veritat de tot, d'absolutament tot, per les víctimes, sempre per elles. De veres, jo sempre he contat lo mateix, sempre, però és que no puc canviar la versió, no puc, perquè és el que jo vaig viure.
1: També al Congrés dels Diputats, però de matí, compareixença del president de la Diputació de València, Vicent Mompó, que diu que no ha mentit ni al Congrés ni davant la jutgessa Amparo.
3: Recordar que la jutgessa ha posat en dubte el testimoni de Mompó i manté que els presents en el CECOPI no disposaven d'informació sobre la situació del barranc del Pollo i que tot l'interès estava centrat en Forata. Ha reiterat que va faltar molta informació, que ara sí coneixem i que s'anaven prenent decisions sobre la marxa.
8: Faltó la información que nos hiciese ver lo que posteriormente pasó. En ningún momento me pasó por la cabeza que terminaría pasando lo que pasó. que evidentemente, y eso no se lo puedo negar, y más con la cantidad de muertos que ha habido, que fue un desastre. La, la,

0: La gestión, evidentemente, pero yo es que esto no lo he negado nunca.
1: No me creo que ningún valencià, des que estem allí, no ferem tot el que estava en les nostres mans per ajudar a les nostres veïnes i els nostres veïns.
2: Ha recordat que va ser ell qui va destapar l'hora a la qual va arribar l'expresident Carlos Mazón i que no ha canviat la seva versió sobre este tema. Sobre la seva reacció en torn de l'enviament de les alertes, ha insistit que es va deure a totes les circumstàncies viscudes al llarg de la jornada i perquè entenia que no podia costar tant enviar-lo. Ha afirmat que ningú va demanar retardar-lo.
3: La Conselleria de Sanitat ha iniciat avui dilluns la campanya de vacunació i immunització davant malalties respiratòries, com ara, per exemple, la grip o la Covid-19. Es farà en tres fases de manera escalonada, començant per les persones més vulnerables. A partir del 5 d'octubre començarà la segona fase a la resta dels grups per als quals està recomanada la vacunació i al llarg del mes de novembre ja començarà aquesta tercera fase que inclou la població en general. Carlos Buchó, que és secretari d'Acció Sindical del Sindicat d'Infermeria SAT, advertís que es produirá el colapso asistencial de tots els anys.
4: No se puede estar atendiendo a la población y vacunando a la población a la vez. Por tanto, al final, los resultados de la vacunación no son los esperados. Y esto lleva a que cuando la incidencia de estos virus sube en enero, acabamos repitiendo todos los años los mismos resultados. Atención primaria y urgencias colapsadas, paralización de la actividad quirúrgica y saturación de los centros hospitalarios.
3: Les importacions de mandarines i de clementines van assolir un rècord durant l'última campanya citrícola. L'augment es deu sobretot a l'arribada de fruita de països de fora de la Unió Europea, com ara, per exemple, Egipte, que ha multiplicat els seus enviaments a Onda Cero Castelló. Juanjo Tovar.
5: També van créixer les entrades procedents de Sud-àfrica i el Perú. Des de la Unió Llauradora exigeixen clàusules de salvaguarda i aranceles superiors al 16%. Escoltem el seu portaveu, Carles Peris.
6: Les denúncies reiterades de que ja és hora d'aplicar clàusules de salvaguarda i aranceles del 16% entre els mesos de setembre, a partir del mes de setembre, en el cas de Sud-àfrica i en la segon part de campanya, pues, competidors com Egipte o Turquia, també perquè cada vegada està demostrat que tenen més presència en el mercat nacional i en el mercat europeu.
5: Dins de la Unió Europea també van augmentar les importacions procedents de Portugal i Grècia.
3: I contem a més que l'empresa xinesa Goshen Hi-Tech operarà la futura gigafactoria de Volkswagen a Sagunt junt amb l'automobilística alemanya. Volkswagen tindrà el 51% de la propietat i Goshen Hi-Tech el 49% restant. En un comunicat publicat avui dilluns, aquestes dues companyies confirmen que es mantenen els plans previstos per a la gigafactoria del Camp de Morvedre pel que fa tant a inversions com a terminis d'obertura. Es manté, per tant, ixe termini d'obertura en el pròxim any que ve, en l'any 2027. Ara anem amb la crònica esportiva valenciana d'avui dilluns, d'este 28 de setembre. Als esports, contem avui la primera roda de premsa de Javier Aguirre com a nou tècnic del Valencià. Bona vesprada, Edu, què tal?
7: Què tal, Ramon? Bona vesprada, sí, ha sigut molt divertida, res a veure amb Corberan. Avui la notícia ha sigut, com dius, la presentació de Javier Aguirre com a nou tècnic del València. El Vasco ha reconegut que no és temps de paraules ni de missatges, sinó de fets.
8: La gent estarà cansada de missatges. Ningún mensaje. Vamos a jugar contra el Racing de Santander, intentaremos ganar el partido. Ese es el mensaje mejor puede recibir la gente, ¿no? Una victoria, está ávida de una victoria de su equipo. Y en ese sentido, pues intentaré darles lo antes posible esa victoria, ¿no? Ese es el mejor mensaje. Lo demás, palabras, bueno, podría yo quedar muy bien, pero no es mi intención.
7: A més, Wichu al Castelló, Víctor Fran, bona vesprada.
9: ¿Qué tal? Buena vesprada. Yo fan la intención de conseguir una complicada victoria en Butarque per tal de continuar como el líder de la segunda división del fútbol español. Es de Pablo Hernández necesiten, eso sí, la victoria después de caer, guanyar a l'Eibar y els avançar en la taula clasificatoria. A més, en quant al Villarreal, pendent dels futbolistes internacionals, via migdia ha jugat la Uruguay de Santi Mourinho, ho ha fet sense la presència del futbolista del Villarreal.
7: Gràcies, Víctor. L'Elx comença una mini pretemporada a Múrcia. Felipe Canas, bona vesprada.
10: Buena vesprada, el Elche de Martín Anselmi ya se encuentra en San Pedro del Pinatar, donde va a llevar a cabo una concentración hasta el viernes, aprovechando el parón de selecciones. Recordemos, sin Lucas Cepeda, con Chile, fue expulsado en un amistoso ante Canadá, sin Roy Revivo, ayer jugaba de nuevo titular con Israel, partido de la Liga de Naciones con derrota 0-3 ante Irlanda, y sin el canterano Adam Boyar, que va a disputar compromisos amistosos con Marruecos sub-23. En segunda división, mala jornada, porque el Eldense ha caído a zona de descenso, tras perder ayer 1-0 por la mínima en el planteo ante el Burgos.
7: Gràcies, Felipe. I l'Hèrcules aconseguís la primera